per Xavi, assistència de Xavi, més capaleta per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, i menys Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi.

wọ́n láǹfààní láti pọn gbé lálàáfíà. Lọ wá dọra wà, ràn án gbé lálàáfíà.